0: Bona vesprada. La Conselleria de Sanitat ha establit per avui el nivell de risc mitjà, el taronja, per possibles problemes de salut derivats de les altes temperatures en 21 municipis de les comarques castellonenques, dels Ports i de l'Alt i el Baix Maestrat. En pàgina de successos ingressa a la presó un jove de 20 anys detingut per la Policia Nacional com a presumpte autor de 3 robatoris amb violència comesos contra persones majors a Castelló. El detingut seleccionava víctimes amb mobilitat reduïda, les seguia fins als portals dels seus habitatges i una vegada dins de l'edifici les agredia per sostraure bosses i carteres. I també la Guàrdia Civil ha detingut a 4 persones, 2 homes i 2 dones, en la localitat castellonenca de la Vall d'Alba com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, tràfic de drogues, després d'intervindre prop de 3 quilos de marihuana que presumptament anaven a ser destinats per a la seva distribució. I el Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat Valenciana està presentant avui la seva campanya La Logopèdia no és un luxe, és salut, una iniciativa de conscienciació social per a visibilitzar la importància de la logopèdia en la salut, l'autonomia i la qualitat de vida dels valencians, així com reivindicar al mateix temps el dèficit de professionals en la xarxa pública valenciana i el reconeixement de la professió.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandía.com. Onda Cero. Más de uno.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: ¿Todavía no tienes tu carnet de conducir? En Autoescuela Ruta 66 seguimos innovando para ti. Abierto los 12 meses del año donde puedes realizar tus cursos online las 24 horas del día. Aprovecha durante este mes y obtén tu carnet de carretilla y lavadora. Para que todos sean facilidades, dispones de dos centros en Gandía. Uno en el Grau de Gandía y ahora también en Ador. Antigua Autoescuela El Punt. Ahora es Autoescuela Ruta 66. Toda la información que necesitas en autoescuelaruta66.es. Tu autoescuela de confianza en Gandía, Grau de Gandía y Ador.
2: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, és important prendre una bona decisió. Recorda que pots estudiar prop de casa, amb qualitat i amb totes les oportunitats. Al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, la millor universitat tecnològica d'Espanya. Al campus de Gandia pots formar-te en àrees de gran projecció professional. Tria entre el grau en Ciències Ambientals, el grau en Empresa i Tecnologia Digital, el grau en Tecnologies Interactives, el grau en Comunicació Audiovisual o el grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, So i Imatge. A més, el campus ofereix una important oferta de dobles graus i màsters, pensats per adaptar-se a les teues inquietuds i ajudar-te a construir el teu futur professional. Informa't, consulta tota l'oferta acadèmica a la web del campus de Gandia i estigues atent a les dates de preinscripció.

0: 12:40 minuts i anem en el primer contingut d'avui, que és... Gràcies, estàs per ahí?
1: Hola, sí,
0: sí, sí. Sé que el pequeñajo per ahí, no?
1: Sí, així està al meu costat.
0: Molt bé, molt bé. Ai, senyor. Bueno, de lo que anem a parlar en este, en esta primera part del programa és deixa mitja marató, deixa carrera que naix d'esta iniciativa solidària per a recolzar a Pau, al teu pequeñajo i, bueno...
1: Sí, i a tots, els xiquets amb síndrome d'Angelman.
0: Exacte, exacte, exacte. Però, bueno, el que tenim més a prop és a ell. Bueno, sí. Conta-nos com ha sorgit tot això.
1: Pues la verdad es que la idea va a ser de un membre del club de atletisme en Camps de Miramar, que ell tenia ja rondant-li el cap per una mitja marató i parlant amb ell i amb Pilar, l'alcaldessa, pues vam dir anem a fer-ho solidari per a Pau perquè necessitem buscar algun event per a traure diners i aconseguir la recaudació per a la investigació i parlant, convencent als alcaldes, al final ha sigut la mitja marató per les platges del sud, així té el projecte endavant i la veritat és que tots els alcaldes i tots els ajuntaments han estat ahí i ha sigut molt fàcil.
0: La veritat és que al final s'han convoyat 5 ajuntaments, Miramar, sí. Pines, Berreguard, Guardamar i Daimús.
1: I Daimús, sí.
0: Sí, sí. Esta cursa, bueno, falta encara temps perquè serà en el mes de febrer, el 28 de febrer, sí. Però per a que la gent vagi coneguent-ho, pues, per això ens hem ficat en contacte
1: claro.
0: Amb tu i...
1: I jo crec sí, a veure, no, la idea és sí, llançar sí. Les inscripcions ara en juliol sí. Per a tota la gent també que ens acompanya en estiu, que ve de Madrid o d'Alcoi o d'altres pobles en estiu, pues ja puga apuntar-se perquè al final les nostres platges ens visita moltíssima gent i per a que tornen en febrer i desestacionalitzar també el turisme és una idea, la veritat és que molt xula i no se les mitja marató. També el dic que la gent que s'anime a córrer
0: sí,
1: però
0: sí.
1: Que no
0: pugui córrer que 21
1: quilòmetres, n'hi ha 5. N'hi ha una cursa de 5 quilòmetres també sí. Per ahir, per al mateix dia, per a la mateixa eixida, per a la gent que no pugui córrer 21, perquè la veritat és que són molts quilòmetres,
0: doncs
1: n'hi ha una de 5 i així tot el món pot col·laborar en la causa.
0: Com estàs, diguem tu, és una temporada pues, que és el mes de febrer, però, claro, així en la comarca de la Safor, sobretot, no sols Gandia, que estem a Cinc Gandia, també en la platja de Daimús, Miramar, Guardamar, Piles, també Oliva, vull dir, és una zona que n'hi ha molta gent del centre d'Espanya, de la zona de Castella-La Mancha, també de Madrid, que ve cap així, i això seria una molt bona idea, la veritat és que sí.
1: Sí, al final ha sigut com busquem la data el 28 de febrer perquè és el dia de les malalties rares, però també ens serveix com per a que aquest dia pues, puga vindre a disfrutar de la platja també pues, la gent que ens visita i que té així segona residència i que pot fer-ho perfectament, o la que pot allotjar-se en els càmpings de les nostres platges o en els hotels i així pues, contribuir tots un poc a desestacionalitzar també aquest hivern que al sí. Final pues, en estiu ens visites molt, però en hivern també ho poden fer.
0: Sí, sí, exacte, que se'n vinguin cap així i que arriben a l'ombro en aquesta carrera que serà, com dic, el
1: correcte.
0: Pròxim 28 de febrer.
1: De febrer.
0: I Gràcia, ara ja parlant de lo teu, com està Pau? Com va tot?
1: Pues la veritat és que al principi va ser molt dur
0: sí.
1: I com a qualsevol família que acaba de tindre un xiquet pues no t'imagines que va tindre una malaltia rara i que va necessitar teràpies vàries, fisios, logos i rehabilitació, però al final pues assumixes que és el nostre dia a dia i n'hi ha que portar-ho de la millor manera i el xiquet pues, poquet a poquet anem fent teràpies tots els dies de la setmana i el xiquet respon. Ara ja comença a caminar en andador i porta també uns dafos per a que poder fer els plans i poder caminar i la veritat és que ho està fent, doncs això per a nosaltres és el més important que a poc vaig a donar passos.
0: És un logro, no? Dins de lo que cap és
1: sí, perquè al final a nosaltres ens diuen probablement Pau no camine i això pues el cau com un jarro d'aigua freda, però després veus que les teràpies funcionen, que anar a natació amb la fisio funciona, que eixir a caminar amb l'andador pues cada dia, ara són 5 metres, els endemà són 10 i la setmana que ve pues probablement siguen 20, i això és molt important també, veure aquesta evolució i que el xiquet pues que dia a dia va millor. Pues... Al final, encara que és una malaltia rara, pues dins de la gravetat no és una malaltia que és degenerativa, i això pues el dona la il·lusió de que cada dia pues puga aconseguir un pas nou, no? Això, dins de la gravetat. Però el més important de tot al final, i és per lo que estem així promocionant la cursa, és pues la investigació, saber que pues hi ha alguna cura, no cura, perquè no sé com estarà la cura, però millora en la vida pues, de l'epilèpsia o de la comunicació, perquè al final els xiquets no parlen, però si investiguen poden trobar alguna cosa en què els xiquets puguen comunicar-se millor, pues, en ells estem, no?
0: Pues sí, la veritat és que sí, és una molt bona iniciativa, com estem dient, serà el pròxim 28 de febrer, és l'any que ve,
1: sí.
0: Però per a que la gent vaig obrint boca per a que ho sàpiguen, que poden inscriure's i que s'acosten aquest cap de setmana, que és temporada claro. Baixa, però que no, així anem a fer un convoi, com diguem per així, i que la gent s'anime, sobretot la gent que ve de fora de la comarca, i gent que gent que ve de Madrid o de Castella-La Mancha i que...
1: Ho diem en temps per a que s'ho preparen.
0: Exacte, per a que no es pille desprevinguts i per a que ho tinguen en compte.
1: Correcte.
0: I ja, gràcies per acabar. Bueno, no sóc jo, és Rafa, que el tinc així davant de mi, Rafa Martínez, que també saps qui és, pues
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Vol parlar amb tu.
1: Vale.
2: Bueno, no res, carinyer, simplement era en nom de tot l'equip, que és oferir-te el nostre suport incondicional, que apoyarem la carrera esta a mort. Felicitar els ajuntaments també que
1: sí.
2: T'han donat suport en este tema, i a tu pues, que sàpigues que comptes amb el nostre carinyo i amb la nostra admiració per la feina que estàs fent, com no podia ser d'una altra manera.
1: Moltíssimes gràcies, Rafa, i també a tot l'equip, perquè és superimportant tindre els mitjans de comunicació per a donar veu a les històries com la de Pau, perquè si no, al ser una malaltia rara, pues estaríem completament abandonats.
2: Sí, sí. Això sí que ho tenim claríssim a aquestes altures, que no es tracta com Déu, este tipus de coses. Hi ha unes quantes malalties que diuen són rares, però que per desgràcia afecten a prou més gent de la que nosaltres mos pensem.
1: Sí, és cert. Però bé, si tenim l'altaveu de, en este cas, d'un d'altero, si el tenim, pues, poc a poc deixarà de ser rara i tot el món podrà pues, arrimar un poc l'ombro i treballar per a que deixi de ser rara o per a que deixi d'estar minoritzada, i ja està.
2: Ok, una besadeta i que vagi molt bé. Que sigui un escàndol, aquesta carrera.
1: Sí, bueno, esperem allí.
2: Adéu.
1: Adéu.
3: Más de uno. Se convoca la 13ª edición de los premios literarios Villa de Tous, en las modalidades de narrativa, poesía y ensayo, tanto en castellano como en valenciano, y valorándose la temática local y comarcal. La presentación de las obras se realizará por la web del Ayuntamiento de Tous hasta el 30 de junio. Más información y bases en el Ayuntamiento, 96-244-9101 o en la web ayuntamientotous.es. Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Tous.
4: Comienza la nueva temporada en Edme Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. Edme Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. Edme Muebles. Vive la nueva temporada con estilo y confort.
5: Casa Tere está abierto de martes a domingo. Te esperamos al mediodía y también por las noches. Recuerda, solo cerramos los lunes. Vuelven los almuerzos de jueves a domingo para empezar el día con el mejor sabor. Además de nuestra carta y exquisitos arroces, tenemos nuestros platos especiales. Martes, arroz caldo San Fesol sin apps. Miércoles, puchero. Jueves, arroz al forn. Todos servidos en caldero o cazuela. Disfruta de la auténtica cocina casera, arroces y mariscos frescos de la Lonja de Gandía. Restaurante Casa Tere. Paseo Germanías 81, Gandía. Reservas en el 661-027-300.
4: Más de uno.

0: quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: ¿Todavía no tienes tu carnet de conducir? En Autoescuela Ruta 66 seguimos innovando para ti. Abierto los 12 meses del año donde puedes realizar tus cursos online las 24 horas del día. Aprovecha durante este mes y obtén tu carnet de carretilla y lavadora. Para que todos sean facilidades, dispones de dos centros en Gandía. Uno en el Grau de Gandía y ahora también en Ador. Antigua Autoescuela El Punt. Ahora es Autoescuela Ruta 66. Toda la información que necesitas en autoescuelaruta66.es. Tu autoescuela de confianza en Gandía, Grau de Gandía y Ador.
2: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, és important prendre una bona decisió. Recorda que pots estudiar prop de casa, amb qualitat i amb totes les oportunitats. Al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, la millor universitat tecnològica d'Espanya. Al campus de Gandia pots formar-te en àrees de gran projecció professional. Tria entre el grau en Ciències Ambientals, el grau en Empresa i Tecnologia Digital, el grau en Tecnologies Interactives, el grau en Comunicació Audiovisual o el grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, Soi Imatge. A més, el campus ofereix una important oferta de dobles graus i màsters, pensats per adaptar-se a les teues inquietuds i ajudar-te a construir el teu futur professional. Informa't, consulta tota l'oferta acadèmica a la web del campus de Gandia i estigues atent a les

0: Oliva, ara més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
1: Por fin.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: Bona vesprada. La Comunitat Valenciana està, ja ho estaran notant, en el pic de l'episodi de calor que es preveu que s'estenga fins dimecres, sent demà dimarts el dia amb els termòmetres més alts segons les previsions. És dilluns 22 de juny i l'actualitat passa pels tribunals. El Suprem ha condemnat a l'exministre de Transports, el socialista valencià José Luis Ábalos, a 24 anys i 3 mesos de presó per irregularitats en la compra de mascaretes en la pandèmia, i l'Audiència de València ha reobert la causa a l'exconseller amb el PP Rafael Blasco pels 600.000 euros que va rebre d'un compte a Suïssa. Això pel que fa als tribunals, pel que fa a la Dana i a tot el que envolta la investigació també hi ha novetats. Ho contem tot en este temps de brújula Comunitat Valenciana amb Jordi Andrés al control tècnic.
2: Dicen que empiezan en junio, pero se sienten mucho antes. Se ven, se disfrutan, se viven. Porque hay experiencias que no se pueden contar, las tienes que vivir. Poderes de San Juan de Alacant, declaradas de interés turístico internacional del 20 al 24 de junio. Antes de que empiecen, ya están pasando. Generalitat Valenciana.
1: Ara anem amb l'actualitat judicial. Abans estem pendents dels mitjans aèris i terrestres que han treballat aquestes últimes hores i estan treballant ara en diversos incendis. A la província de Castelló s'han registrat avui 6 al llarg de tota la jornada. El foc més important es manté actiu a Benicarló, on s'ha ampliat el dispositiu. S'ha tallat, per cert, la CB-138 en el seu entorn i s'han habilitat diversos desviaments. Mentrestant, l'incendi d'Estivella, que es declarava este diumenge, s'ha extingit entorn de les 5 de la vesprada, segons han informat des del Consorci Provincial de Bombers de València, que treballa a estora en un altre incendi de vegetació a Quart de Poblet. Ja ho dèiem a l'inici, el Tribunal Suprem ha condemnat a l'exministre de Transports i exdiputat per València del PSPB, José Luis Ábalos, a 24 anys i 3 mesos de presó pel presumpte cobrament de mossegades en la compra de mascaretes en pandèmia l'any 2020 i per la contractació irregular de diverses dones en empreses públiques. I ha estat la reacció avui del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, después de conocerse la sentencia.
3: Yo creo que esa sentencia representa lo que estamos descubriendo cada día, cada semana, del modus operandi que tenía el Partido Socialista en España y que también tenía en la Comunidad Valenciana.
1: Li ha resposta al president i líder del PP Valencià, el secretari d'Organització dels Socialistes Valencians, Vicent Mascarell.
4: El senyor Pérez Llorca no li consentim ni una, ni mitja, ni cap lliçó sobre corrupció en la Comunitat Valenciana. Un partit que acumula hasta 185 condenes per corrupció.
1: Mentrestant, ho dèiem també a l'inici, l'Audiència de València ha reobert la causa per presumpte delicte de blanqueig de capitals contra l'exconseller del govern valencià, el popular Rafael Blasco. Podria haver cobrat una comissió il·lícita de 600.000 euros al gener de 2008 per part d'una promotora immobiliària investigada en el cas Assut, una informació que va descobrir la Guàrdia Civil en demanar dades a Suïssa sobre diversos comptes bancaris. I Alberto Martín, que era director general d'emergències de la Generalitat el dia de la Dana, ha dit esta vesprada en el Congrés dels Diputats que no va tindre cap vinculació amb la filtració d'un àudio retallat de l'Agència Estatal de Meteorologia. Eixe àudio, recordem, arreplega la telefonada que la EMET va fer al Centre de Coordinació d'Emergències aquell migdia del 29 d'octubre, en la que informava que es mantenia l'avís roig i advertia que la situació es complicaria a la vesprada, però es va filtrar una versió retallada d'eixe àudio fent l'efecte que els meteoròlegs no havien alertat del perill. Filtració que està sent investigada després d'un informe de la Guàrdia Civil que apunta a 2 càrrecs en aquell moment de la Conselleria d'Interior, entre ells Alberto Martín. Van tindre accés, segons eixe informe, podrien haver tingut accés a eixe àudio. Ui, ell ho ha negat.
5: No tengo absolutamente nada que ver con esas grabaciones. Y punto. Es que no tengo nada más que decir. No he visto esas grabaciones en mi vida. Y ya está bien, porque es que desde el primer momento yo estaba un día tranquilamente y veo en prensa que el señor Martín había cedido a las grabaciones y tal, y no sé qué. Digo, ¿pues esto qué es?
1: També ha passat avui pel Congrés dels Diputats en eixa comissió d'investigació de la Dana. La delegada del govern en la comunitat, la socialista Pilar Bernabé, ha dit que la coordinació entre administracions va ser aquell dia asimètrica i que l'única cosa que havia de fer la Generalitat, segons Bernabé, era llegir-se el pla antiinundacions per a gestionar l'emergència. Amparo Sánchez.
6: Un pla que, recordat, es va activar el 24 d'octubre, 5 dies abans de la tragèdia, i davant la seva activació, de la Generalitat no va convocar cap reunió preventiva en la resta d'administracions. Bernabé ha lamentat la demora que va haver-hi a l'hora de convocar el CECOPI.
7: A mi hasta el 29 a las 5 de la tarde no me convocaron. Y si yo no le llamo el 29 a las 12 de la mañana, no sé cuándo pensaban avisarme. Pasaron muchas cosas, muy vergonzantes, por otro lado. Porque cuando ya estaba la gente ahogándose en Utiel, hay que recordar que la señora consellera se fue a hacerse fotos a Carlet. Todo se hizo mal porque todo se hizo tarde. En una emergencia, lo más importante es la prevención.
6: Ha reconegut que la situació de Forata va ser preocupant, però que davant una alerta hidrològica el control dels barrancs depenia de la Generalitat. La delegada ha reiterat que va passar una hora demanant que enviaren les alertes a tota la província després de saber el que estava passant a Paiporta.
1: Per cert, que les associacions de víctimes de la Dana es desplacen demà a Madrid per a reunir-se amb diferents grups parlamentaris del Congrés. Sobre la taula, els pròxims moviments judicials i els actuals, com ara la demanda d'empart presentada davant del Tribunal Constitucional. Allí, precisament, faran demà al migdia una acció simbòlica i guardaran 10 minuts de silenci en memòria de les 230 persones que van perdre la vida aquell 29 d'octubre de 2024. L'Associació Famílies pel Valencià ha denunciat que moltes famílies no han pogut matricular els seus fills i filles en valencià en infantil de 3 anys, malgrat haver triat esta opció. L'entitat assegura que la conselleria ha configurat les aules tenint en compte les preferències del curs passat i no les dels actuals alumnes. Amparo Piqueres.
8: Segons l'associació, esta situació ha provocat casos amb classes de valencià massificades i altres en castellà, amb places buides fins i tot amb alumnes que no havien escollit esta llengua. I posa com a exemple centres de Paiporta, Alcoi, Almàssera, Petrel o Bunyol, entre altres, on assegura que no s'ha respectat la voluntat majoritària de les famílies. Escoltem els seus testimonis.
9: Com moltes les famílies afectades i fins i tot coneixem casos que han triat llengua base castellà volent la valencià perquè sabien que directament no podrien entrar si triaven el que realment volien.
10: Som una família d'Alcoi i estem totalment indignats. La majoria de les famílies hem votat en valencià, doncs ens han posat una aula en castellà i una en valencià. Per lo que ens han imposat la llengua que no volíem.
11: En el procés d'admissió van sol·licitar la línia en valencià. No obstant això, se li ha adjudicat una plaça en una línia diferent.
8: Des de la Conselleria d'Educació responen a esta denúncia. El director general d'Ordenació Educativa, Ignacio Martínez, diu que estan estudiant cas per cas per a intentar donar una solució.
12: S'està fent l'estudi pormenoritzat dels nombres de llocs escolars disponibles, les unitats que n'hi ha, i a partir d'ahí la possibilitat de que canviant alguna de les unitats de llengua base sense perjudicar els drets de terceres persones es pugui satisfer la demanda global de totes les famílies.
1: La Conselleria d'Educació reuneix demà amb els sindicats de docents per abordar en una nova mesa sectorial la proposta que l'executiu va presentar en matèria de bretxa salarial, un dels punts amb desacord. La de demà dimarts serà la segona trobada des de la suspensió de la vaga indefinida, després que dijous passat es reunirem per abordar les propostes en matèria d'inclusió. I Comissions Obreres ha decidit personar-se com a acusació popular en la causa de la professora agredida per un policia antidisturbis a València. Recordem que la docent, que està jubilada, va patir una agressió que li va provocar lesions físiques i mal moral mentre exercia el seu dret a la concentració amb motiu d'eixar vaga indefinida dels docents. I de l'educació a la sanitat, la vaga intermitent que mantenen els metges en la Comunitat Valenciana ha deixat 400.000 actes suspesos des del seu inici, segons la Conselleria de Sanitat, que ha convocat demà al sindicat CESM per analitzar i valorar de forma detallada la proposta remesa pel govern valencià en resposta a les seues reivindicacions. Divendres passat va concloure la cinquena setmana de vaga nacional contra l'avantprojecte d'Estatut Marc i la tercera setmana de vaga autonòmica. I altra reivindicació, en este cas dels logopedes. Assenyalen que la Comunitat Valenciana afronta cada any milers de casos d'ictus, disfàgia i trastorns del llenguatge amb només 49 professionals en hospitals públics. Des del Col·legi Professional reclamen més presència en l'àmbit sanitari i també en l'educatiu. Volen trencar, a més, la creença que la logopèdia només abasta a la infància. Escoltem María Jesús Lluch, degana del Col·legi Oficial de Logopedes de la Comunitat.
13: Y sensibilizar a la población y poder llegar a la población de todas las alteraciones que tratamos en cualquier momento vital de las personas. Alteraciones de la voz, del lenguaje, de la comunicación, de la deglución, de la audición, porque al final puede tener rehabilitación, puede tener habilitación y cualquier persona tiene el derecho de poder ser rehabilitada en cualquier momento de su vida.
14: El miércoles 24 de junio, programa especial Comunidad Valenciana en la Onda desde las Hogueras de Alicante. A partir de las 2:30 de la tarde estaremos en directo desde el corazón de la fiesta para acercar todo el ambiente de las Hogueras de Alicante con protagonistas, actualidad y los momentos más destacados de una de las celebraciones más emblemáticas de la Comunidad Valenciana. Tradición, arte, pólvora y emoción en un programa especial desde la Plaza de los Luceros. El miércoles 24 de junio, a partir de las 2:30 de la tarde, programa especial Comunidad Valenciana en la Onda desde la Plaza de los Luceros de Alicante. Colabora Turisme Comunitat Valenciana.
1: Mirem ara al camp. Els productors valencians de cítrics reclamen més eines per a combatre les plagues davant l'avanç de competidors com ara Egipte i Turquia al mercat europeu. Entre les varietats més afectades destaca la Clemenules a Castelló. Juanjo Tobar.
15: Desde la Unió Llauradora alerten que la falta de matèries actives eficaces estan reduint la quantitat de fruita apta per al consum en fresc i obliga a destinar fins a una quarta part de la producció a la indústria, tot amb preus més baixos. Així ho explicava Carles Peris, portavoz de l'organització.
16: Perquè al final és una fruita que perd valor per enviar a la indústria, perquè el mercat en fresc sempre té un valor molt més elevat. És una radiografia, no?, actual que té el sector i que preocupa.
15: La Unió advertís que encara que l'actual reducció de les collites a Europa evita tensions comercials, els països tercers estan guanyant quota de mercat, especialment en el sector de les mandarines.
1: Per cert que les Illes Columbretes de Castelló tornaran a comptar amb vigilància diària. La Conselleria de Medi Ambient confirma que el Ministeri per a la Transició Ecològica ha fet, diuen, marxa enrere en la retallada de personal aplicada l'estiu passat. La reducció de guardes va deixar períodes sense vigilància, expliquen, i va afavorir durant mesos un augment de la pesca furtiva en este espai protegit. I les fogueres d'Alacant encara en la recta final amb artistes que han tornat a traure al carrer el millor de la seva imaginació per a criticar l'actualitat des de la local fins a la mundial. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
17: En lo local era de esperar que la chifla se centrara este año en el presunto enchufismo habido en el residencial Les Naus de la playa de San Juan. Hemos visto cartelas del tipo «Com optar a un habitatge protegit? En Alacant has de tindre un bon amic». O «Mentre en Bragues es queden alguns, les BPO son per a uns ganduls». También hay tirones de orejas al gobierno y hasta un Donald Trump convertido en el Darth Vader, rey del imperio. Esta mañana se han entregado los premios de las hogueras. La felicidad era total en Florida por Tadgo, coronada de nuevo como la campeona de la categoría especial. Chimo García Larios es el presidente.
18: Pero esto es la emoción total, es el día que más nos gusta desfilar, el día de la entrega de premios es un momento donde lo pasamos bien y donde la verdad que la comisión disfruta mucho.
17: Esta tarde hemos tenido danzada Alacant en torno a las hogueras oficiales con danzas y bailes típicos de la Comunidad Valenciana. Por cierto, era esperado el debut hoy de Pibierzo, la pirotecnia leonesa, aunque con valencianos entre sus trabajadores. Ha causado muy buena impresión y se han llevado el aplauso y el cariño del siempre exigente público alicantino.
1: Ara sí, anem amb la informació esportiva amb Eduardo Esteve. Eduardo, bona vesprada, pendents, imagine, no?, del València Bàsquet.
19: Hola, Núria, bona vesprada, sí, perquè avui tenim el tercer partit de la final de la Lliga CB. A les 8 de la vesprada juga València Bàsquet davant el Barça, després d'empatar aún la victòria del passat dissabte al Roig Arena. Ha parlat Álvaro Cárdenas d'este partit.
20: Sí, al final es verdad que bueno, cuando juegas fuera de casa, pues el público rival pues aprieta, pero bueno, yo creo que tenemos jugadores muy con mucha experiencia y capacitados de sobreponerse a esa adversidad. Sí, por supuesto, pero bueno, yo creo que nosotros tenemos que mantener la misma mentalidad que tuvimos el otro día de intentar salir súper agresivo y bueno, sabiendo que ellos tienen jugadores de muchísima calidad que son capaces de meter tiros muy difíciles y no venirnos abajo cuando ellos tengan esos momentos de anotación.
19: El que fa al València ya moviments al mercat. Sergi López, bona vesprada.
21: Què tal, Edu? Bona vesprada. Dos noms propis en clau valencianista, el de Guido Rodríguez, perquè el València ha fet un últim esforç, però encara no ha rebut eixa resposta per part del futbolista argentí. Veurem si ahir el club es fa de respectar, deia Jaume, això, de que ningú futbolista pot estar per damunt de l'entitat i, de moment, l'arribada de Guido està condicionant el mercat del València. I Jesús Vázquez, perquè el Celta de Vigo continua espentant en l'interès per fer-se amb el lateral esquerrà del València. El vol Giraldez com a titular en el seu Eurocelta.
19: Gràcies, Sergi. El que ha dit adeu al Castelló ha sigut el seu capità, Víctor Fran. Bona esplada.
0: Què tal? Bona vesprada. I 5 temporades després de la seva arribada en l'any 2021, qui fora capità de l'últim ascens albinegre a la segona divisió, Salva Ruiz ha anunciat en el dia d'avui que no continuarà la propera campanya vestint la camiseta del Club Deportivo Castellón, un conjunt, el de la capital de la Plana, que avui també ha anunciat que el 8 i 9 de juliol seran les proves mèdiques prèvies a l'inici de la pretemporada.
19: Gràcies, Víctor. Alès, setmana important per a Josan. Felipe Canals, bona vesprada.
2: Buena vesprada. Debe ser esta una semana decisiva para el futuro de Josan Fernández en el Elche. El crevillentino de 36 años finaliza contrato el próximo 30 de junio, pero podría alargar una temporada más como jugador franjiverde su etapa siempre que acepte un rol secundario. Este año ya ha dispuesto de pocos minutos y sería la tónica también con Martín Anselmi. Y en Elda, ojo, porque Antiviolencia ha propuesto el cierre durante un mes del nuevo Pepico Amat por la invasión de campo que se produjo en el partido del ascenso contra el madrileño.
19: Gràcies, Felipe. I l'Hércules va tancant la seua defensa. David Esteve, bona vesprada.
22: Bona vesprada. El Hércules también le va dando forma a su defensa. El conjunto alicantino ha cerrado durante este fin de semana la incorporación de David López, un lateral que llega procedente del Sevilla Atlético y que ocupa ficha sub-23. Junto a la renovación de Javi Jiménez, Beto Compaña tiene cerrada esa demarcación, la del puesto en el lateral izquierdo.
19: Gràcies, David. Recordem, Núria, a les 8 a Barcelona, tercer partit de la final de la Lliga ACB, amb València Bàsquet jugant davant el Barça, la final de moment 1-1.
1: Molt pendents, per tant, d'això. Companys, gràcies per la informació, Eduardo. Bona vesprada.
19: Adeu, Núria.
1: I pel que fa a l'oratge, la EMET manté fins ara a les 8 l'avís groc per temperatures màximes de 36 graus en el nord de la província de València i per a demà, des de la 1 de la vesprada, en esta mateixa zona i en el litoral sud de València i Alacant. En punts d'interior es poden fregar demà els 40 graus de temperatura màxima. La tècnica superior de meteorologia en EMET Comunitat Valenciana, Marta Ferri, assenyala que ja ha arribat eixa ola de calor.
23: Este calor, aunque sean 34-35 grados, que es muy alto, se combina con una alta humedad, con lo cual es muy importante estar bien hidratado y es una medida que deben de tomar los más vulnerables.
1: No està de més això. Con 6, les temperatures sembla que començaran a baixar lleugerament, tot i que no en excés a partir de dimecres. I amb la informació de l'oratge ens acomiadem, però continuen escoltant la brújula amb Rafa Latorre. Bona vesprada.
24: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
25: ¿Sabes qué es Agenda 365? En agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
26: Tú eliges.
25: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
26: Todo
25: a solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
26: Y no te pierdas nada.
27: Comienza la nueva temporada en EBM Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. EBM Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos.